0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.

terra que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort

mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'heu escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen.

0: Matí 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pruyera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí a poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran 2 més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Com?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

baby girl, baby girl. Oh.

0: Matí 360.
1: 4 centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidreres, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
2: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pruyera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedaríem més desapercebuts.
3: Quan vam entrar en aquesta legislatura érem 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran 2 més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
1: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
4: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
1: ¿Cómo?
4: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi.
1: Ai. Mare meva.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: fins amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
2: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidrera, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
3: Tenim el Castelló de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pujeda, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedaríem més desapercebuts.
4: Quan vam entrar en aquesta legislatura érem 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
2: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
5: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
2: ¿Cómo?
5: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi. Ai.
2: Maravilla.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ràdio Marina.
7: Matí 360.
8: Quatre centres educatius de Blanes, Malgrat, Vidrera, Santa Coloma de Farners es troben entre el centenar que el govern climatitzarà de manera prioritària abans del juny del 2028.
9: Tenim el Castell de Montsoriu com a gran porta d'entrada a Pruyera, tenim un Hostalric, tenim un Blanes, tenim un Palafolls que d'aquí poc inauguraran les obres, no, del castell, tenim tots aquests elements patrimonials, podríem dir, de primer ordre, però el que fa el projecte és que siguin l'excusa per donar a conèixer la resta d'elements patrimonials, potser no, que quedarien més desapercebuts.
10: Quan vam entrar en aquesta legislatura eren 10 municipis, ara som 19, pel proper any entraran dos més del Maresme, i bueno, hem ampliat el Maresme, que hi ha Malgrat i Palafolls, també hem ampliat el Vallès Oriental, amb Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, amb l'Esquirol, i també estem treballant amb Itàlia, en 5 municipis, que és la part de la província de Ragusa, del sud de Sicília.
8: La inflació es dispara fins a un 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023.
11: Rappers Delight, que va ser com el plaer del raper, tot i que a Espanya es va fer l'estranya traducció del gozo del rollista.
12: ¿Cómo?
11: El gozo del rollista, es deia aquí. En fi. Ai.
8: Maravilla.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, som dijous 17 de setembre del 26.

0: És el show de Sabrina Carpenter, que ens acompanya a primera hora del matí d'aquest dijous 17 de setembre del 2026. 8 del matí, gairebé 4 minuts. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes. Som al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 LFM, també a marina360.cat.
1: Matí 360.

Doncs finalment han baixat les temperatures tal com estava previst. Ahir ja ho van fer, ja les temperatures màximes no van ser tan altes com les dels darrers dies, tot i que encara va fer calor a les hores centrals del dia, però les pluges d'aquesta passada nit doncs han acabat de refrescar una mica l'ambient i les temperatures ara mínimes doncs se situen en valors del voltant dels 18 graus i tampoc passaran dels 25-26 graus a les hores centrals del dia, almenys durant el dia d'avui, també durant els propers dies. Comencem el dijous. Tenim diverses coses per explicar-vos. Tenim l'actualitat de la Selva i el Maresme, com sempre resumida en uns minuts, que l'abordem en res, en qüestió de segons. També l'agenda d'activitats, les propostes d'oci i cultura per al cap de setmana i sobretot per als propers dies a la Selva i el Maresme. També tenim les portades dels diaris, dels rotatius, per saber què titulen els principals diaris en paper de Catalunya i també de l'estat espanyol. I bona música, molta i bona música. Música tant d'actualitat, però també de fa uns quants anys. Tot això en aquesta primera hora, perquè a la segona hora arriba, com cada dia, la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural i també el nostre viatge en el temps musical, el DeLorean, per saber què passava tal dia com avui en el món de la música. Som la Isabel González, el Daniel Mateu, la Montse Rico i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer acompanyar-vos cada dia a aquesta primera hora del matí en el vostre inici de dia a Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 i també a marina360.cat. Ara sí, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat de les darreres hores.

0: I comencem explicant-vos que el municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va plegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar suport a la víctima. El consistori s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i per la seva família. Durant la concentració, l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest i va demanar que el culpable no surti impune. Escoltem l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps.
1: Ha sigut una forma de voler expressar de que estem al costat de la víctima, que condemnem públicament aquesta violència sexual doncs, que va patir i deixar un missatge molt clar que Vidreres no tolerem aquesta violència ni cap altre tipus de violència. Esperem que els governs, el de la Generalitat i també el govern de l'Estat, facin el que pertoca, que és legislar pensant en la gent i pensant en les necessitats reals i que situacions com aquestes no quedin impunes.
0: Els fets haurien passat dissabte al migdia, quan la jove havia sortit a córrer per una zona boscosa pròxima a la urbanització. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i continua treballant per identificar i localitzar el presumpte agressor. Canviant de qüestió, veïns d'Arbúcies han demanat, o millor dit, han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Cint, situada al polígon de Canaulet, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies, Protegarp, reclama que s'aturi el projecte per riscos ambientals i per a la salut que, segons denuncien, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades per aquest tema han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar 49 vegades el valor permès. Escoltem la portaveu d'aquesta plataforma, Sònia Trigo.
2: S'acumulen més de 55 actuacions i sancions administratives des de l'any 2023, que inclouen ordres de cessament de l'activitat, una investigació penal de la Fiscalia per un possible delicte ambiental, incendis, etc. Abocaments tòxics greus. Les analítiques realitzades al juliol de l'any 2026 mostren superacions massives de metalls pesants a la Riera Xica. Destaca especialment el plom, que multiplica fins a 49 vegades el límit permès.
0: La plataforma s'ha reunit al Parlament amb representants de la CUP, del PSC i de Junts a iniciativa de la CUP, amb la voluntat que les seves demandes acabin traslladant-se a una proposta de resolució a la Comissió de Transició Ecològica. Anem ara a Tossa de Mar. L'escola Ignasi Malei Ferrer del municipi afrontarà obres de millora per valor de més de 208.000 euros. El Departament d'Educació ha presentat a l'Ajuntament el projecte per renovar finestres i incorporar sistemes de protecció solar als edificis d'infantil i primària. L'actuació busca millorar l'aïllament i el confort tèrmic, la ventilació, la seguretat i l'eficiència energètica del centre. Les obres tindran una durada prevista de 5 mesos i els treballs a l'interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius. L'alcalde del municipi, Martí Pujals, assegura que les millores donen resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i també de l'Ajuntament de Tossa de Mar. Vuit del matí, 10 minuts. El bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat. En concret, el servei va registrar 352.621 passatgers, un 9,3% més, en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen les actuacions per millorar el transport públic. Vic. La renovació de l'estació d'autobusos compta amb una inversió de 900.000 euros, mentre que el pròxim 23 de setembre acaba el termini per presentar ofertes per construir el carril BRCat entre Lloret i Blanes. El futur corredor tindrà 7,2 quilòmetres entre l'estació d'autobusos de Lloret i l'estació de tren de Blanes, amb carrils reservats per als autobusos, un carril bici bidireccional i nous passos de vianants. I l'Hospital de Calella i el CAP incorporen nous aparcaments per a bicicletes i patinets. La mesura coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat i busca fomentar els desplaçaments sostenibles tant entre els usuaris com entre els professionals dels centres sanitaris. Davant de l'entrada principal de l'Hospital de Calella s'han instal·lat 3 arcs amb capacitat per a 6 bicicletes. També s'han col·locat 3 mòduls per estacionar fins a 27 patinets repartits entre l'hospital, el CAP de Calella i el pati de serveis. Aquest últim serà d'ús exclusiu per als treballadors. Fins ara els centres no disposaven d'espais específics per aparcar patinets. La iniciativa també respon a una demanda dels professionals recollida en una enquesta de mobilitat que es va fer l'any passat. Fent un cop d'ull tot seguit a la informació d'àmbit general.

Les comarques gironines han estat una de les més afectades pel temporal de pluja de les darreres hores. Els bombers s'han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. Per exemple, a Fornells de la Selva s'han superat els 60 litres per metre quadrat, a Cassà de la Selva els 52 i a Banyoles els 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat a Canyelles. En total, els bombers han 191 avisos relacionats amb el temporal, mentre que el telèfon d'emergència 112 ha rebut 859 trucades que han generat 544 incidents.

Per altra banda, s'ha confirmat fa poca estona també que un home ha mort arrossegat per l'aigua en una riera del Garraf durant l'episodi de tempestes. L'avís es va donar ja ahir a última hora del vespre d'aquest vehicle que havia estat arrossegat per la riera i s'ha confirmat la mort d'aquesta persona a la riera de... en una riera del Garraf, com comentàvem. Més qüestions, europeu, millor dit, Ursula von der Leyen proposa reforçar la coordinació europea davant les amenaces híbrides i crear un Consell Europeu de Seguretat amb socis com el Regne Unit, el Canadà, Noruega i Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea ho ha anunciat aquest dimecres durant el discurs sobre l'estat de la Unió. Von der Leyen ha advertit que la pau estava amenaçada i ha fet referència als recents incidents a Lituània, Dinamarca i Polònia, així com als atacs i sabotatges que les autoritats europees atribueixen a Rússia. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran al quadrant nord-est de Catalunya amb alguns ruixats durant el dia d'avui. Mentrestant, les temperatures màximes avui se situaran en valors al voltant dels 25 graus, amb una baixada considerable respecte, doncs, va, per exemple, un parell de dies, quan vam arribar a valors de 29-30 graus en alguns punts del territori. Teniu més informació a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de WhatsApp i Telegram. És un quart de nou del matí, fem un cop d'ull a la mobilitat.

A aquesta hora del matí hem de destacar un parell de punts conflictius, especialment al territori. Un és l'autopista del Maresme, la C32 en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident entre els quilòmetres 90 i 96. Això és entre els municipis de Premià de Dalt i Cabrera de Mar. Hi ha més de 5 quilòmetres i mig de circulació amb congestió. Per tant, també precaució a l'hora de circular per aquest punt, per la C32, l'autopista del Maresme, donat que hi ha aquest carril tallat i aquesta circulació amb congestió entre Cabrera i Premià de Dalt en sentit Barcelona. També la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, presenta 2 quilòmetres de circulació amb retencions a l'alçada de la Roca del Vallès. I altres punts on cada dia trobem la circulació intensa en dies laborables són, per exemple, la carretera de Blanes a Tordera, les EI600, o també la Nacional 2 en alguns punts de l'Alt Maresme. També a l'àrea metropolitana de Barcelona, per accedir des del nostre territori a les rondes i també al nus de la Trinitat, com cada dia laborable hi ha circulació amb congestió. I pel que fa al servei de Rodalies, doncs de moment un parell d'avisos, un avís concretament de Rodalies de Catalunya, la línia R2 Nord, que connecta comarques de Girona amb Barcelona per l'interior, circulació amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència operativa, segons s'està informant Renfe a aquesta hora del matí. Les línies R1 i RG1 i R11 de moment no es veuen afectades, segons la informació que està proporcionant a aquesta hora Rodalies de Catalunya. 8 del matí, 17 minuts. Què tal, com esteu? Bon dia, bon dijous. Ens quedem amb Banda Neon i també Búhos. Ha estat, sense cap mena de dubte, una de les cançons d'aquest estiu, una de les cançons més ballades i més escoltades, El Ventilador.

0: Bonica cançó, bonic missatge també de Vico, en aquest cas amb Abraham Mateo. Te quiero, és el missatge que llencen avui a les 8:25 minuts al matí.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673 137 137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Hola, Gala.
7: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
6: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
7: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Radio Marina.
0: Ens acostem a 8:45 del matí d'aquest dijous 17 de setembre. Anem a fer un cop d'ull ara per algunes de les propostes d'oci cultural al territori per als propers dies. Destaquem a Blanes el conjunt d'activitats Blanda i Ciutat Romana, que ha començat demà a partir de les 6 de la tarda i s'allargarà durant tot el cap de setmana fins al diumenge dia 20, amb recreacions històriques i també la 6a Fira Romana. Recordem també que durant aquests dies, fins demà, s'estan fent jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la Biblioteca de Blanes, a la Biblioteca Roberto Bolaño, i també per altra banda hi ha l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, a la Casa Saladrigues, que es pot visitar fins a finals de mes, fins al 29 de setembre. Per altra banda, a Lloret celebren la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb diverses activitats programades. Per exemple, hi ha concerts aquest cap de setmana, també demà, de fet, demà divendres, dissabte i diumenge. També diumenge dia 20 hi ha la pedalada popular i el dia sense cotxes. I també destaquem aquest cap de setmana a Lloret les finals de l'Skate Verd Series a la platja de Lloret. A Tossa continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba. A diversos restaurants del municipi es pot gaudir del plat tradicional del Cim i Tomba fins al 4 d'octubre, amb menús que han preparat diversos restaurants de Tossa de Mar. I també a Tossa hi ha el festival Nits a Dalt de Vila. Aquest dissabte, dia 19, hi ha un tribut a l'Axe en Busto a partir de les 10 de la nit a la Vila Vella, a l'església de la Vila Vella. Més activitats a Tordera, també aquest dissabte hi ha una pedalada familiar que també s'emmarca dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La sortida es farà des del Parc de la Sardana, però cal inscripció prèvia. I aquest dissabte, dia 19, a Santa Susana, el Festival Micròmetre de Teatre arriba a la seva fi. S'han programat durant aquests dies un total de 9 espectacles a la Masia de Can Mas de Dalt. I també hi ha una proposta a Santa Susana per aquest dissabte. Una altra proposta és el festival Monje Forever. És un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Destaquem altres activitats, per exemple, fins al divendres 2 d'octubre, a Palafolls hi ha el cicle clàssic a Sant Genís de Palafolls. És un cicle de 3 concerts a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls. I una última activitat que destaquem és per aquest diumenge a Fogars de la Selva, al Museu de la Pagesia, on han programat diversos tallers i jocs tradicionals per tota la família. Aquesta que us presentem és una de les novetats musicals de les darreres setmanes. És Calvin Harris, el segell Calvin Harris sempre és garantia de bona música. En aquest cas, acompanyat de Jay-Z.

corre per internet, per YouTube, un vídeo on es veu una sessió on un DJ està punxant aquest tema de Elton John i Dua Lipa a la platja, amb un xiringuito de platja, i de cop apareix Elton John a posar la seva part de la cançó. No sé, jo em faria molta gràcia trobar-me Elton John interpretant aquest tema. 8:36 minuts del matí, seguim el matí 360 d'aquest dijous 17 de setembre. Ens quedem tot seguit amb una de les darreres propostes de Joan Dausà. És el Welcome to my party. Un tema lleugerament diferent al que ens tenia acostumats, però amb el segell Dausà.

0: La banda britànica Keane s'ha convertit, de fet no s'ha convertit, ja ho és de fa molts anys, un dels referents a la música internacional d'aquests últims anys. Aquesta bona del matí anem a fer un repàs per les portades dels principals rotatius del territori. Comencem per la premsa, com sempre, regional. Diari de Girona diu que els municipis reclamen més recursos. Alcaldes i experts debaten sobre habitatge, mobilitat, seguretat i serveis. També Diari de Girona titula en portada el següent: una intensa pedregada sorprèn Girona sense provocar danys greus. El punt avui, el tema del dia en portada del diari, diu així: l'Empordà posa rumb cap a l'equilibri. L'Observatori, i també es destaquen que l'Observatori Municipal de Vilafranca del Penedès, avançant en habitatge social, ho titulen d'aquesta manera. La Vanguardia, en clau internacional: von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. I també destaca La Vanguardia que SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors els últims 5 anys. El periòdico: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys. I els Mossos: no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut. Acabarem el repàs al diari Ara, que diu en portada: el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I també la justícia paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. Minut i mig, si seran 9:45 del matí d'aquest dijous.
1: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
2: I quina sort tenir el Maresme.
1: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt, amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc.
2: Ja et vull tenir el meu cos.
1: Fira de Calella i l'Alt Maresme.
2: I quina sort tenir el Maresme.
1: Tota la programació a firadecalella.cat.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
5: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

Doncs definitivament encara no té substitut el rei del pop, és Michael Jackson amb un dels seus temes mítics. De fet, quin tema no és mític de Michael Jackson? Black or White.

0: Matí 360.
1: Encarem al final d'aquesta primera hora del matí 360 d'aquest dijous 17 de setembre. Anem a actualitzar la informació relativa a la mobilitat. Es complica la situació a l'autopista del Maresme. Ara s'amplia la retenció, la circulació amb congestió fins a Cabrera de Mar. Per tant, entre Premià i Cabrera, en sentit Barcelona, ja hi ha 6 quilòmetres, més de 6 quilòmetres i mig de circulació amb congestió. Hi ha hagut un accident que talla un carril i, per tant, provoca aquesta circulació amb congestió. Per tant, precaució a l'hora de circular per l'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera i Premià de Dalt, perquè hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. També la C60, aquí sí que millora la circulació, ha baixat la congestió a un quilòmetre, entre els quilòmetres 9 i 10, a l'alçada de la Roca del Vallès. Recordem que la C60 és la via que connecta el Maresme amb el Vallès. També, per altra banda, circulació com cada dia complicada a la carretera, o millor dit, a les rondes de Barcelona i en l'Ús de la Trinitat, i també en punts de la carretera de Blanes a Tordera, GI600, i també a diversos punts de la Nacional 2 a l'Alt Maresme. Tenim poc més de 6 minuts per fer un repàs, un nou repàs a l'actualitat de les darreres hores. Per cert, pel que fa a Rodalies de Catalunya, continua aquesta circulació amb demores de mitjana de 20 minuts a causa d'una incidència operativa als trens de la línia R2 Nord, que connecta les comarques gironines amb Barcelona per l'interior. Segons s'està informant a aquesta hora, Rodalies de Catalunya.

0: I ara sí, la informació local i comarcal de les darreres hores. Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aigua Viva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va plegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar el suport a la víctima. El consistori s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i la seva família. Durant la concentració, l'alcalde Jordi Camps va llegir un manifest i va demanar que el culpable no surti impune. Escoltem l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps.
1: Ha sigut una forma de voler expressar de que estem al costat de la víctima, que condemnem públicament aquesta violència sexual que va patir, i deixar un missatge molt clar que Vidreres no tolerem aquesta violència ni cap altre tipus de violència. Esperem

0: Doncs, veïns d'Arbúcies han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Sint, situada al polígon de Canaulet, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies, Protegarp, reclama que s'aturi el projecte per riscos mediambientals i per a la salut, que, segons denuncia, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar fins a 49 vegades el valor permès. L'escoltem.
1: S'acumulen més de 55 actuacions i sancions administratives des de l'any 2023, que inclouen ordres de cessament de l'activitat, una investigació penal de la Fiscalia per un possible delicte ambiental, incendis, etc. Abocaments tòxics greus. Les analítiques realitzades al juliol de l'any 2026 mostren superacions massives de metalls pesants a la Riera Xica. Destaca especialment el plom, que multiplica fins a 49 vegades el límit permès.
0: La plataforma s'ha reunit al Parlament amb representants de la CUP, el PSC i Junts, a iniciativa de la CUP, amb la voluntat que les seves demandes acabin traslladant-se a una proposta de resolució a la Comissió de Transició Ecològica. Una altra qüestió que us hem explicat avui, que us expliquem avui, l'escola Ignasi Malell Ferrer de Tossa afrontarà, millor dit, obres de millora per valor de 208.000 euros. El Departament d'Educació ha presentat a l'Ajuntament el projecte per renovar finestres i incorporar sistemes de protecció solar als edificis d'infantil i primària. L'actuació busca millorar l'aïllament i el confort tèrmic, la ventilació, la seguretat i l'eficiència energètica del centre. Les obres tindran una durada prevista de 5 mesos i els treballs a l'interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius. L'alcalde del municipi, Martí Pujals, assegura que les millores donen resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i també de l'Ajuntament. I el bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat, un 9,3% més que l'any anterior. I això passa en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen altres actuacions, com per exemple la inversió de 900.000 euros a l'estació d'autobusos o també la construcció del carril BRCAT entre Blanes i Lloret. El proper 23 de setembre acaba el termini per presentar propostes. Fem un parell de punts de la informació d'àmbit general. Les comarques gironines han estat una de les més afectades pel temporal de pluja de les darreres hores. Els bombers han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. A Fornells de la Selva s'ha superat 60 litres per metre quadrat, a Cassà 52 i a Banyoles, al Pla de l'Estany, 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat a Canyelles. En total, els bombers han atès 270 avisos relacionats amb el temporal fins les 7 del matí. A més, els bombers han confirmat la trobada aquesta matinada del cos d'un conductor d'un vehicle al municipi d'Olivella, que havia estat arrossegat per la riera. Acabarem amb el temps. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que les nuvolades seguiran durant aquest dijous al quadrant nord-est de Catalunya, amb alguns ruixats. Mentrestant, temperatures màximes que avui se situaran al voltant dels 25 graus a les hores centrals del dia.
2: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Va, ara que ja cada dia que et digui Rico, tu has de dir presente.
1: No. Va ser que no.
0: Rico, presente. Vidal,
1: no.
0: Presente.
1: No.
0: No, no, no m'has recordat.
1: No, deixa't estar, deixa't estar. Ja els vam superar, això. Ai, ja fa molt de temps.
0: Bon dia.
1: Ai, ara que parles de col·le. Mira, ahir em va bon dia, primer de tot, a tots. Ah. Bon dia. Em va cridar molt l'atenció a tu també, a tots, he dit.
0: Vale, vale.
1: Estàs molt piquejosillo avui, Què t'ha passat? La pluja? Et va enganxar la pluja ahir?
0: Ara t'ho explicaré una mica.
1: Vale, doncs ahir em va arribar una informació que jo crec que hem de fer doncs, una mica d'allò... Allò que en diem informació de servei. Perquè em va fer molta gràcia, coincidint això amb l'inici del col·le i tal. No sé tu, jo sí que m'he trobat i moltes vegades que a l'inici de col·le doncs, es proliferen aquests xats de pares de l'associació, doncs, no sé què, de l'escola, bueno, sí. Doncs, no sé quantes, de tal. Mm-hmm. En fi, després, a poc a poc, tu te'n vas si pots, doncs, desempallegant d'algun d'aquests, perquè, clar, és totalment insufrible portar els grups aquests
0: sempre,
1: de WhatsApp.
0: No?
1: Oh, però aquests escolars són especialment durs, moltes vegades.
0: Sí, sí.
1: A veure, informació de servei. Ahir em va arribar doncs, una informació legal al voltant que fa referència doncs, a aquests grups. Molta atenció i molta cura, perquè tu no sabies que compartir informació en grups de WhatsApp de pares de l'escola et podia portar a la presó inclús?
0: Quin tipus d'informació? Home, si comparteixes informació confidencial de la teva empresa, doncs potser sí, no?
1: No, és molt més subtil, És una eina molt útil, tot ho sabem, per compartir doncs, informació hasta el dia de les tasques, de les activitats escolars, però atenció, perquè també comporta perills. En aquest tipus de xats no tot s'hi val, cal anar molt en compte amb el que es comparteix, especialment si afecta la protecció de dades i el dret de la intimitat dels menors. Consells. Es poden incloure en un grup de WhatsApp de l'escola? Et poden incloure tu sense el teu consentiment? Doncs, home, el més recomanable és que no. Es comparteixen amb la resta dels integrants dades personals, com el número de telèfon, el nom, la fotografia de perfil... L'opció més respectuosa amb la privadesa consisteix en facilitar un enllaç d'invitació i, en tot cas, tu, si t'hi afegeixes, és perquè ho fas voluntàriament. Aquesta és la més respectuosa i també la més segura. És legal compartir al grup fotografies o vídeos d'activitats escolars? A veure... Llums vermelles. La imatge d'un menor constitueix una dada personal i està protegida per això. Abans de compartir fotografies, vídeos, qualsevol dada que identifiqui un menor, cal comptar amb el consentiment dels pares o representants legals, perquè si no pots estar embolicat amb més d'un pollastre. Abans de compartir una fotografia d'una excursió, un vídeo, una activitat escolar, una captura de pantalla, qualsevol cosa, convé assegurar-nos si hi ha autorització per fer-ho. Jo m'he trobat més d'una vegada, vull dir, de fet, tots segurament ens hem trobat que hi ha pares que prohibeixen als centres dels seus fills la difusió de la seva imatge i que en sortides globals doncs, volen la seva imatge pixelada.
0: De fet, és que estan en el seu dret i de fet, els nens porten el que diuen l'autorització d'imatge. De fet, aquí ens hem trobat a la ràdio, I sempre ho preguntem. Quan venen escoles a visitar-nos, escolteu, porten autorització els nens signada d'imatge? Sí, en porten. Val, doncs llavors podem fer la foto de rigor per Instagram.
1: Clar, aquesta és una pregunta que per si protegir-nos, no. Nosaltres hem hagut de fer els tutors cada vegada que hem tingut, per exemple, una visita escolar i hem tingut una fotografia de grup perquè els feia gràcia i tal. Sempre hem hagut de fer aquesta pregunta. Tots, a veure, poden sortir a la fotografia?
0: No tots poden sortir. I en algun cas no.
1: Doncs fora i ja està. Prenem, doncs, aquestes precaucions a l'hora de fer un grup de WhatsApp, tot i que d'entrada sembla totalment inofensiu. No ho és.
0: De tota manera, aquí hi ha molta cosa també a comentar, perquè tot això està molt bé plantejar-s'ho i repensar-ho, perquè no compartim alegrement absolutament tot, no? Però, per exemple, WhatsApp mateix ja té les seves pròpies eines legals per protegir-se... però per protegir a ells, bàsicament.
1: Oh, clar. No protegir, però no per protegir el creador. T'ho imagina't, el president de l'associació de pares del col·legi no sé què, que fa innocentment un grup de WhatsApp i t'inclou. Ostres, i si no vols estar inclòs, o vale, comparteix fotografies de grup dels nanos. Ara, ojo amb això.
0: Vale. Ara jo també tiraré, tiraré una opinió...
1: No, no, jo ho deixo anar perquè em va arribar ahir com a informació legal i em va semblar doncs, curiós i interessant comentar-ho, eh?
0: En popular informació, tret de casos en els que es comparteix informació sensible i tal, si a tu t'inclouen en un grup de WhatsApp i no vols ser-hi, te'n vas.
1: Obvi.
0: I ja està.
1: Obvi. Però no estem dient això. Estem dient, ojo a l'hora de penjar una foto de grup, per exemple. Però és que, clar, pots tenir un embolic.
0: Però que si no vols ser-hi...
1: Home, clar, te pilles.
0: Abandones el grup i... Montserrat Rico abandona el grup.
1: Sí, sí, total. Ja està. Total.
0: Diumenge sense drama i, mira, una mica de dies sense drama també està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: no, bueno, una mica de drama també a vegades va bé, no?
1: Sí, però drama queen no, eh?
0: No, drama queen no. Una miqueta, una miqueta.
1: Venga, lo justito. Va.

0: Que vols una mica més de drama, no, dius?
1: No. Al contrari. El drama sembla que el vulgui ell, perquè això ja no sembla una història, això ja no sembla una polèmica, sinó que sembla un col·laborat, la veritat, perquè és el tercer dia que parlem d'Ed Sheeran, és la tercera vegada que parlem de la seva gira i noves notícies que es generen, allò, vull dir, suposo que intenten posar parxes per una mica aturar l'escàndol, però és que, clar, un cop ja...
0: A veure, què ha passat ara?
1: Doncs que a veure, Ed Sheeran i la companyia que porta, la promotora que porta doncs, la seva gira, ha anunciat que donarà $1 milió de la seva gira, però causa Palestina. Tot això després de fer fora Macklemore perquè es va pronunciar pro-Palestina en un concert, tot això després de que molts altres artistes que formen part d'aquesta gira mundial hagin abandonat després d'aquest acte la gira com a talonesa d'Ed Sheeran. Clar, imagino que han hagut de fer algun pas endavant per justificar d'alguna manera tot això que està passant i tot aquest escàndol que s'ha muntat i ha anunciat això. $1 milió a la causa, alguna de les causes però Palestina és el que
0: donarà. Jo és que, clar, m'ho miro ara des d'una perspectiva empresarial una mica i així dones així alegrement $1 milió que va a compte...
1: La gira d'Ed Sheeran, clar, això clar, és pecat a minuta.
0: Sí, clar, clar, però és que no deixa de sorprendre... Clar, parlem de milions i a mi això em sembla una mica com... Em dona molt de vertigen, no? Ah, sí, hem donat $1 milió així alegrement.
1: Imagina't el que deu generar la seva gira. Imagina't el que deu guanyar ell ja com a protagonista d'aquesta gira.
0: Ja no el que generen, sinó el que guanyen.
1: Clar.
0: Absolutament celestial, com aquesta cançó, no?
1: Sí, molt celestial, molt, perquè mira, a més, doncs ha posat els nens, avui que portem els nens una mica com a protagonistes a l'inici del nostre temps, ha posat també els nens com a excusa, dient que hi ha molts nens menors i tal, que van a veure els seus concerts i que no es mereixen ni entenen que hi hagin doncs, propagandes polítiques o discursos polítics en els seus concerts, no van a veure això, van a veure música, home.
0: Tot, sí. Escolta'm música millor.
1: Agafat una mica per pinces.
0: Molt amb pinces.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes, número 100.
1: Matí 360.

0: todos los viernes.
1: Vaya temazo. Vaya temazo y vaya videoclip al costat d'Alejandro Sanz.
2: Quina tortura, eh?
1: Un videoclip que va doncs, inclús inspirar alguns de que s'havien tingut algun escarceo i tal, perquè, a veure, se'ls veia molt connectats, molt connectats.
2: En fi,
1: per què la tortura? Per què Shakira? Perquè, a veure, Shakira doncs, havia anunciat el seu esperat retorn a Europa amb una residència exclusiva a Madrid dins de la seva gira Las Mujeres No Lloran Tour. Shakira doncs, va anunciar l'ampliació de la seva esperada residència europea, primer en 3, després 6, més tard 9 concerts els dies 18, 19, 20, 25, 26 i 27 de setembre i 2, 3 i 4 d'octubre dins d'aquesta gira. Las Mujeres Ya No Lloran Tour, en realitat, són 12 en total. I el primer de tots aquests concerts és el de demà. I qui sap si amb sorpreses damunt de l'escenari d'amics que la visitin, Alejandro Sanz, Bizarrap... No sé, anirem veient.
2: Bueno, anirem o aniran, no? Perquè aquí no s'ha dignat a venir.
1: No s'ha dignat a venir. Ja. Jo crec que encara no s'ha pogut treure, l'esparadrap, eh? Vull dir, ja ho farà. Tot és a punt, doncs, per aquesta residència que arriba després de l'èxit rotund d'aquesta gira mundial que s'ha convertit en la més taquillera de la història per un artista hispanoparlant. Entre els seus últims concerts massius destaca el concert multitudinari al Zócalo de Ciutat de Mèxic amb 400.000 assistents, que es diu aviat, eh? Vive el hombre, no me excusas, vivo yo. Fem un recordatori d'aquesta residència, on i com seran aquests concerts, on doncs, tindran lloc a l'innovador Estadio Shakira, un recinte temporal amb capacitat per a més de 50.000 persones per nit, situat dins de l'espai Iberdrola Music. El projecte ha estat dissenyat pel prestigiós estudi d'arquitectura Bark Ingels Group i oferirà una experiència immersiva amb visibilitat total i tecnologia acústica d'última generació. Estem parlant de Shakira, no de qualsevol cosa, així que les coses...
2: Ara m'has fet pensar en una cosa, després et comentaré, amb això que deies de la visibilitat dels concerts.
1: Dels concerts, bé, suposo que serà doncs, un escenari 360 graus, m'imagino, una mica com Super Bowl, aquestes històries. En fi, produïda per Live Nation, aquesta residència europea suposa el retorn de Shakira a Espanya 8 anys després de la seva darrera gira. Parlem del concepte residència. Més que una sèrie de concerts, la residència es concep com una experiència cultural completa. Sota el concepte és latina, el recinte es transformarà en una ciutat efímera, amb activitats paral·leles com concerts, exposicions, tallers, cinema, propostes gastronòmiques, celebrant la diversitat i la cultura llatina. Una fita, si no recordo malament, sense precedents. Segons ha declarat, doncs no ha fet una residència a Barcelona perquè no havien recintes tan adequats com aquest de Villaverde a Madrid.
2: No n'hi ha, doncs me la construeixo.
1: Es construeix, és com s'han fet allà, en fi. On s'han fet avenços aquí al Villaverde de magnituds similars amb anterioritat, tot i que no... Són excuseta, què vols que et digui? Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors, la ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music, la Comunitat de Madrid... A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos, com sempre, no sé. Ni l'Ajuntament ni el promotor no faran res per evitar-lo de moment, ha declarat Gemma Martín de la plataforma Stop Mad Cool. Després del primer concert ja veurem què passa amb els altres 11. Però de moment allà estan, no s'ha tornat a parlar del tema i ja veurem què passa doncs, amb aquesta capsa de ressonància que serà aquest Estadio Shakira.
2: A veure,
1: la polèmica està servida. Sí.
2: Les normatives a cada comunitat autònoma en aquest sentit, en aquesta línia, són diferents. No és el mateix aquí a Catalunya que a Madrid, perquè, de fet, són les comunitats autònomes les que tenen la competència per autoritzar les instal·lacions de recintes d'aquest tipus. se suposa que han de vetllar per complir la normativa aplicable en aquell territori.
1: Sí, se suposa, però tots sabem que la pressió popular, a veure, nosaltres ens hem trobat amb casos molt més propers,
2: sí, tant,
1: que, bueno, a veure què passa. La reina latina nascuda a Barranquilla, aterrat a Madrid, ha vingut per quedar-se i comença, doncs, la seva residència demà a la nit.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Pugem al DeLorean.
1: Aquesta banda sonora que posa sempre en alerta el nostre DeLorean, la nostra màquina del temps reciclada. Tot és a punt. Posem a la pantalla doncs la data d'avui, que és 17 de setembre. Avui tenim un DeLorean, ja ho veuràs, molt extrem, molt variat, eh?
2: Va, extrem?
1: Ja ho veuràs.

cançó de cantautor. Avui ens quedem a casa. En aquesta primera aturada apareix en pantalla el nom de Joan Isaac, perquè un 17 de setembre de l'any 1953 va néixer Joan Vilaplana, conegut artísticament com Joan Isaac. El músic d'Esplugues anava per farmacèutic, no sé si ho sabies. El que passa és que després va formar una banda, la música es va creuar en el seu camí, va formar la banda Nosaltres abans d'arrencar el seu projecte musical a principis dels 70. Des d'aleshores ha publicat una vintena d'àlbums, avui fa 73 anys, felicitats, i per qui vulgui recordar la seva veu clara i les seves cançons, estem escoltant un dels seus clàssics remasteritzats.

0: Però hem dit que parlàvem... avui teníem un dilogue en extrem, eh? I és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada, el rock, serà el protagonista.
1: Si vol, sí, eh?
0: Si vol, clar.
1: Clar,
0: si, si no vol, doncs no. Va, parlem de Guns N' Roses, que un 17 de setembre publicava un dels àlbums
1: ara
0: anomenat Use Your Illusion 1 i 2, un àlbum que van marcar, doncs, un canvi d'estil, un canvi de so de Guns N' Roses, tot i no abandonar les seves tendències hard rock del seu primer àlbum, Appetite for Destruction. Aquest nou àlbum, Use Your Illusion, va portar per primera vegada elements de blues, de música clàssica, de heavy metal, punk rock, en fi, tot un bon còctel d'estils. La segona part d'aquest àlbum del que parlem i que recomanem és més melanconiós encara, més trist, més gris. És el triat per la crítica com l'àlbum més fosc de la banda. Aquest Use Your Illusion ha venut més de 18 milions de còpies arreu del món. Bé, es val una petita aturada del teu dia, no?

Hem de destacar d'aquest Use Your Illusion, doncs, cançons molt llargues, no, molt llargues. Ho hem comentat diverses vegades, a gran no s'estila això, les cançons, doncs, rara vegada tenen una durada de 3 minuts o superior als 3 minuts. November Rain és una balada èpica que dura gairebé 9 minuts i té el rècord Guinness per ser la cançó més llarga que ha estat a les llistes nord-americanes. Però no és la més llarga de l'àlbum. La més llarga de l'àlbum es diu Coma, dura més de 10 minuts. Amb ells s'enganxen Roses amb la seva versió més tranquil·la. Ens quedem avui una estona.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat. Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 a.m, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Ràdio Marina.
3: És dijous. Això vol dir que aquesta nit hi ha selecció musical diferent, eh?
4: Exacte. Els dijous passen coses. I qui ens ho explica?
3: En Carles Ilibets.
5: Aquesta setmana tenim una protagonista de luxe. Més de 50 anys de carrera musical avala la trajectòria d'una de les divas més reconegudes a nivell mundial. De fet, l'anomenen la reina del funk. Ella va néixer a la ciutat de Chicago i és una dona que en tots aquests anys ha col·laborat amb Cher, Elton John, Prince, Joni Mitchell o Whitney Houston, entre d'altres. Reina també de la pista de ball i avui repassarem alguns dels seus èxits. Guanyadora de 10 premis Grammys. Aquesta nit us espero a l'hora de les notes amb Chuck.

0: Era molt bé tenir la ràdio a partir de les 10 com a companyia aquesta nit amb Chaka Khan, eh?
1: I home, sí, amb la seva música, amb el Gilibets, que ens explicarà doncs, la història d'aquesta cantant, que sí que... A veure, ha estat coneguda per nosaltres en aquests últims 25 o 30 anys, però per dos o tres temes puntuals.
0: Mira.
1: Potser no, a l'alçada...
0: Ha fet un jingle i tot, el Gilibets. Ja te'l posaré després.
1: No, el que dèiem és que sí que ha arribat en dos o tres hits puntuals, però potser doncs, no a l'alçada que es mereix doncs, la seva trajectòria. Aquesta ni la coneixerem una mica més en profunditat.
0: Doncs en profunditat anem amb l'enquesta d'aquesta
1: doncs
0: setmana.
1: Sí, la tenim nova, una enquesta vaja. Que la veritat és que avui com a protagonista té tres grans llegendes que ens han deixat i que no només ens han deixat fa molt poquet, sinó que ens han deixat aquest estiu. La veritat és que estem molt i molt tristos perquè tres veus que s'han apagat de l'univers de la música, que ens han acompanyat i que ens continuen acompanyant durant i ens acompanyaran durant molts anys. Una d'elles és aquesta Bonnie Tyler, que ens arribava a tocar el cor amb aquest Total Eclipse of the Heart fa molts anys i que ens deixava doncs, a principis de l'estiu, crec que era el mes de juliol.

0: Quina veu, eh? Quina veu que tenia més i més especial.
1: Aquest tros és el millor,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, brutal.
1: Doncs aquesta és la primera proposta,
0: no? Tu sabies aquesta veu tan rascada que tenia la Bonnie Tyler? Va ser a causa d'una operació a les cordes vocals que no va sortir.
1: Sí, alguna cosa havia llegit.
0: Doncs això, el que pensava per molts que podria ser el final d'una carrera, per ella va ser doncs el gran despertar de l'estrella de Bonnie Tyler, que ens deixava, com dèiem, ho he buscat, un 8 de juliol del 2026. Fa molt poc.

0: Ha sigut un estiu una mica negre, per
1: fatal.
0: Grans...
1: Fatal, ha estat un estiu fatal, perquè la tercera veu que la que volem dedicar, doncs, és la veu de Víctor Vilis. Tu diràs, i qui és en Víctor Vilis? Doncs és el policia, la veu, d'aquesta banda de Vilis. Víctor Vilis. El 30 de juny ens deixava Víctor Vilis amb només 74 anyets, també per una malaltia molt ràpida, molt contundent i molt... En fi, el cap, la veu, el cor de Village People ens deixava també aquest estiu. És la nostra tercera proposta, doncs, per aquesta setmana. Primer, el tot a l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler. Després, el Night to Five, potser una de les cançons més emblemàtiques de la Dolly Parton. I aquest YMCA de Village People, que tant i tant ens ha fet gaudir. Bueno, sempre.
0: Doncs l'enquesta del canal de Telegram d'aquí una estoneta perquè podeu votar fins la setmana vinent. Escolta, marxem, no?
1: Exacte, marxem. Marxes tu, jo em quedo, canvio d'estudi, això sí.
0: Apa, fins demà, dijous. Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va aplegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar el suport a la víctima. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i per la seva família. Els fets haurien passat dissabte al migdia quan la jove havia sortit a córrer per una zona boscosa pròxima a la urbanització. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i continua treballant per identificar i localitzar el presumpte agressor. I l'escola Ignasi Milei Ferrer de Tossa de Mar afrontarà obres de

0: millora per valor de més de 208.000 euros. El Departament d'Educació ha presentat a l'Ajuntament el projecte per renovar finestres i incorporar sistemes de protecció solar als edificis d'infantil i primària. L'actuació busca millorar l'aïllament i el confort tèrmic, la ventilació, la seguretat i l'eficiència energètica del centre. Les obres tindran una durada prevista de 5 mesos i els treballs a l'interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius. L'alcalde Martí Pujals assegura que les millores donen resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i també de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que les comarques gironines han estat una de les més afectades pel temporal de pluja de les últimes hores. Els bombers han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. A Fornells de la Selva s'han superat els 60 litres per metre quadrat, a Cassà de la Selva els 52 i a Banyoles els 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat Canyelles. Al municipi d'Olivella han trobat mort el conductor d'un vehicle que havia estat arrossegat per la riera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

Així comencem sota aquest sol de mitjanit amb Sara Larsson. Dijous 17 de setembre. Un plaer ser aquí al teu costat des d'ara i fins la una. Salutacions de Montse Ricó.

Una cançó realment, realment especial. A mi em va agradar la primera, aquest de Firestone. El DJ i productor noruec Kygo, en col·laboració amb el cantant australià Conrad de Sewell. Això era èxit el desembre del 2014.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

I així és com sonaven pràcticament els seus inicis, Sense It Right. Un èxit del 2008 que presentava a nivell global en Nelly Furtado. Tota la música del món. Aquí a Ràdio Matina.

0: és que els germans David i José Manuel Muñoz celebren aquest 2026, ni més ni menys que 27 anys ja damunt dels escenaris. Se'ls han fet molt curts perquè és que són capaços de transmetre aquesta frescura, aquesta alegria en tot i cada un dels seus concerts. Apostem per 27 anys més. De moment, estopa.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: El so del forn de llenya. L'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Una mica d'energia, una mica de l'energia bona que transmetia en aquesta banda. Des del Regne Unit, una de les bandes més influents de la primera onada del punk, que es deien The Clash. I nosaltres aquí al teu costat, 10 del matí, 34 minuts d'aquest dijous.

A Ràdio Marina pronunciem una vegada més aquestes paraules que triem, no ti, els amics de les arts. Per donar pas a la reina. Dancerie és el nou treball d'aquesta sempre triomfant.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Ràdio
4: Marina. Estaràs d'acord amb mi que hi ha cançons que només la intro ja no necessiten presentació. Relaxem-nos, que arriba Queen.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Veïns d'Arbúcies han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Cint, situada al polígon de Canauleta, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies Protecarb reclama que s'aturi el projecte pels riscos ambientals i per la salut que, segons anuncia, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades s'han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar 49 vegades el valor permès. Més qüestions, el bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat. En concret, el servei va registrar 352.621 passatgers, un 9,3% més en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen les actuacions per millorar el transport públic. La renovació de l'estació d'autobusos compta amb una inversió de 900.000 euros, mentre que el pròxim 23 de setembre acaba el termini per presentar ofertes per construir el BRCAT, el carril entre Lloret i Blanes. El futur

0: El corredor tindrà 7,2 quilòmetres entre l'estació d'autobusos de Lloret i l'estació de tren de Blanes, amb carrils reservats per als autobusos, un carril bici bidireccional i nous passos de vianants. De l'àmbit general, destaquem que Ursula von der Leyen proposa reforçar la coordinació europea davant les amenaces híbrides i crear un Consell Europeu de Seguretat amb socis com el Regne Unit, el Canadà, Noruega i Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea ho ha anunciat aquest dimecres durant el discurs sobre l'estat de la Unió. Von der Leyen ha advertit que la pau està amenaçada i ha fet referència als recents incidents a Lituània, Dinamarca i Polònia, així com als atacs i sabotatges que les autoritats europees atribueixen a Rússia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. Demà divendres seguirà l'ambient inestable. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

aquesta és la nostra energia i aquesta és la nostra música, just després de la informació de proximitat que sempre t'ofereix Ràdio Marina. Ens adona aquesta nova hora. David Guetta, Nelkir, formant equip.

0: Matí 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aigua Viva Park.
2: Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music, la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilluns en extrem, i és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
2: Si vol, clar.
3: Clar.
2: Si no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com. No em
1: vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els Diets, els Catarres, Banda Neon, Diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
2: Amb 35 anys d'experiència a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Ràdio
4: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Les 100 gaviotes, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetes, un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unión va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nou hombre en París, de la Unión. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta Nolem, has de trucar Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Atenció, amants de la música! El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, a Espai Susanna, carretera nacional 2 km 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
7: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
8: L'hora de les notes.
7: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
8: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
7: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

Un vals a Talisio, és tot un homenatge a aquestes perles. Yaritza i su esencia acompanyaven a Rosalía en aquesta cançó que obria aquest nou treball discogràfic. Cada moment li ha valgut ja aquestes 8 nominacions als propers Grammys Latino. Rosalía, que aquesta nit acabava la seva gira, esgotadora gira de promoció d'aquest nou disc, i que sonava així de bé un cop més. Un sampler meravellós, el de Sweetbox. Whoever thought the sun would come crashing down, my life in flames, my tears come

0: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina cada dia passen coses.
4: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les...
6: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
7: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
8: Moltes coses.
9: Mira, mira, escolta, escolta.
6: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
9: Vegada, no, l'última vegada fa 18 anys.
6: 18 anys!
8: Moltes coses!
6: Catalunya escriu el líder a les sol·licituds de residència i
10: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
11: És un bombonet de programa. És un programa estable, la música en català en un moment excepcional.
6: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
12: Hola, sóc la Lilipa. Comencem a jugar!
13: Oh, un altre cop l'extinció, no!
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: així de bé, així d'enèrgica, amb aquesta energia és com sonava l'himne oficial de la sortida del Tour de França 2026 amb Doctor Prats.
1: Ràdio Marina.
0: Ens acostem, sí, sí.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar posa en marxa el projecte Tradicions que eduquen, que utilitza el patrimoni i les llegendes locals per treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional entre els infants. La iniciativa arribarà als 239 alumnes de primària de l'escola Ignasi Malell Ferrer. El programa vincula diferents personatges i espais de Tossa amb emocions i qüestions com els estereotips de gènere, la vulnerabilitat, la responsabilitat o la construcció de relacions igualitàries. Cada curs participa en un taller adaptat a la seva edat i en activitats relacionades amb el patrimoni local. I també destaquem avui que l'Hospital de Calella i el CAP del municipi incorporen nous aparcaments per a bicicletes i patinets. La mesura coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat i busca fomentar els desplaçaments sostenibles tant entre els usuaris com entre els professionals dels centres sanitaris. Davant de l'entrada principal de l'Hospital de Calella s'han instal·lat 3 arcs amb capacitat per a 6 bicicletes. També s'han col·locat 3 mòduls per estacionar fins a 27 patinets repartits entre l'Hospital, el CAP de Calella i el Pati de Serveis. Aquest últim serà d'ús exclusiu per als treballadors. Fins ara els centres no disposaven d'espais específics per aparcar patinets. La iniciativa també respon a una demanda dels professionals recollida en una enquesta de mobilitat feta l'any passat. De l'àmbit general destaquem que una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema que permet detectar incidències a rodalies entre 30 i 40 minuts abans que apareguin els canals oficials. El sistema utilitza intel·ligència artificial per analitzar els missatges que publiquen els usuaris a la xarxa social X sobre retards, avaries i altres afectacions ferroviàries. A partir de factors com el nombre de viatgers que informen d'una mateixa incidència, el nivell de detall o la fiabilitat de la informació, l'eina selecciona les dades que considera més rigoroses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat serà abundant, deixant el cel tapat. Aquesta nuvolositat pot anar acompanyada també de ruixats. Les temperatures màximes se situaran en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal.

0: Informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: És una bona manera d'encetar aquesta nova hora. Era el darrer treball de Gracie Adams i així ho presentava a principis d'any aquest That's So True.
1: Matí 360.
2: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park.
0: Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music, la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
2: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
0: Avui teníem un dilorient extrem, eh? I és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
0: Si vol, clar. Si no vol, doncs no.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
0: Des de les 9 del matí, compartint, doncs això, notícies, anècdotes, moments i música, sobretot música. Robin Schulz, Jasmine Thompson. Aquest dijous 17 de setembre, en el Camp Baixat, les temperatures es fan una mica més suportables, la música...

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.

un dels màxims exponents del country americà, que és de Sheryl Crow, que així sona el 2002. Són les 12:25 minuts. Aquest Peter Pan que es resisteix a créixer i que presentava un àlbum el 2009 anomenat Personas. Parlen del canto del loco. Un dia

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També fins al dia 18, fins demà, divendres, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la Biblioteca Roberto Bolaño de Blanes. I també, el cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, el proper cap de setmana, Blandae, ciutat romana, amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. Lloret de Mar celebra aquests dies la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb diferents activitats programades. Aquest cap de setmana hi ha concerts, el diumenge dia 20 la pedalada popular i també el dia sense cotxes. I també aquest cap de setmana del 18 al 20 de setembre finals de les Skateboard Series. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba fins al 4 d'octubre i també el festival Nits a Dalt de Vila el dia 19 dissabte, tribut a l'Axel Busto a la Vila Vella. A Tordera, aquest dissabte, hi ha la pedalada familiar emmarcada dins la Setmana de la Mobilitat, amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. I a Santa Susana, aquest dissabte, finalitza el Festival Micròmetre, a la Masia Can Mas de Dalt. També a Santa Susana, aquest dissabte, Festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. A Palafolls, des d'aquest dissabte i fins al dia 2 d'octubre, hi ha el cicle clàssica a Sant Genís de Palafolls, amb un cicle de 3 concerts a l'església parroquial de Sant Genís. I acabem a Fogars de la Selva, aquest diumenge, al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per a tota la família.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau! Tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: 4 minuts només perquè arribi la informació a la puntual, com sempre, a un en punt del migdia. Major Lazer, Justin Bieber i aquesta aigua freda que ha vingut a refrescar-nos en aquests darrers minuts amb una petita ajuda, això sí, d'una Aretha Franklin màgica que, amb el seu respecte, ens portarà directament a la una.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.
0: Demà més a partir de les 9 des del matí 360. Salutacions i bon dijous.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va aplegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar el suport a la víctima. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i per la seva família. Els fets haurien passat dissabte al migdia quan la jove havia sortit a córrer per una zona boscosa pròxima a la urbanització. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i continua treballant per identificar i localitzar el presumpte agressor. I l'escola Ignasi Milei Ferrer de Tossa de Mar afrontarà obres de millora per valor de més de 208.000 euros. El Departament d'Educació ha presentat a l'Ajuntament el projecte per renovar finestres i incorporar sistemes de protecció solar als edificis d'infantil i primària. L'actuació busca millorar l'aïllament i el confort tèrmic, la ventilació, la seguretat i l'eficiència energètica del centre. Les obres tindran una durada prevista de 5 mesos i els treballs a l'interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius. L'alcalde Martí Pujals assegura que les millores donen resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i també de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que les comarques gironines han estat una de les més afectades pel temporal de pluja de les últimes hores. Els bombers han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. A Fornells de la Selva s'han superat els 60 litres per metre quadrat, a Cassà de la Selva els 52 i a Banyoles els 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat a Canyelles. Al municipi d'Olivella han trobat mort el conductor d'un vehicle que havia estat arrossegat per la riera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més.

0: 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park.
2: Però no tot són bones notícies per aixecar els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music, la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilorient extrem, eh? I és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
2: Si vol, clar. Si no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes.

0: tomàquets amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Veïns d'Arbúcies han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Cint, situada al polígon de Canauleta, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies Protecarb reclama que s'aturi el projecte pels riscos ambientals i per la salut que, segons anuncia, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades s'han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar 49 vegades el valor permès. Més qüestions, el bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat. En concret, el servei va registrar 352.621 passatgers, un 9,3% més en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen les actuacions per millorar el transport públic. La renovació de l'estació d'autobusos compta amb una inversió de 900.000 euros, mentre que el pròxim 23 de setembre acaba el termini per presentar ofertes per construir el BRCAT, el carril entre Lloret i Blanes. El futur corredor tindrà 7,2 quilòmetres entre l'estació d'autobusos de Lloret i l'estació de tren de Blanes, amb carrils reservats per als autobusos, un carril bici bidireccional i nous passos de vianants. De l'àmbit general, destaquem que Ursula von der Leyen proposa reforçar la coordinació europea davant les amenaces híbrides i crear un Consell Europeu de Seguretat amb socis com el Regne Unit, el Canadà, Noruega i Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea ho ha anunciat aquest dimecres durant el discurs sobre l'estat de la Unió. Von der Leyen ha advertit que la pau està amenaçada i ha fet referència als recents incidents a Lituània, Dinamarca i Polònia, així com als atacs i sabotatges que les autoritats europees atribueixen a Rússia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. Demà divendres seguirà l'ambient inestable. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-4500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Bar. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials.
3: L'hora de les notes.
2: 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena.
3: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
2: Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar posa en marxa el projecte Tradicions que eduquen, que utilitza el patrimoni i les llegendes locals per treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional entre els infants. La iniciativa arribarà als 239 alumnes de primària de l'escola Ignasi Malé i Ferrer. El programa vincula diferents personatges i espais de Tossa amb emocions i qüestions com els estereotips de gènere, la vulnerabilitat, la responsabilitat o la construcció de relacions igualitàries. Cada curs participa en un taller adaptat a la seva edat i en activitats relacionades amb el patrimoni local. I també destaquem avui que l'Hospital de Calella i el CAP del municipi incorporen nous aparcaments per a bicicletes i patinets. La mesura coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat i busca fomentar els desplaçaments sostenibles tant entre els usuaris com entre els professionals dels centres sanitaris. Davant de l'entrada principal de l'Hospital de Calella s'han instal·lat 3 arcs amb capacitat per a 6 bicicletes. També s'han col·locat 3 mòduls per estacionar fins a 27 patinets repartits entre l'Hospital, el CAP de Calella i el Pati de Serveis. Aquest últim serà d'ús exclusiu per als treballadors. Fins ara els centres no disposaven d'espais específics per aparcar patinets. La iniciativa també respon a una demanda dels professionals recollida en una enquesta de mobilitat feta l'any passat. De l'àmbit general destaquem que una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema que permet detectar incidències a rodalies entre 30 i 40 minuts abans que apareguin els canals oficials. El sistema utilitza intel·ligència artificial per analitzar els missatges que publiquen els usuaris a la xarxa social X sobre retards, avaries i altres afectacions ferroviàries. A partir de factors com el nombre de viatgers que informen d'una mateixa incidència, el nivell de detall o la fiabilitat de la informació, l'eina selecciona les dades que considera més rigoroses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat serà abundant, deixant el cel tapat. Aquesta nuvolositat pot anar acompanyada també de ruixats. Les temperatures màximes se situaran en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park.
2: Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music i la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilògic en extrem, i és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí,
2: Si vol, clar. Si no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: JS Carnissers obre una nova botiga a Blanes, Calaguidó, al carrer Jacint Verdaguer 11. Gaudeix de les nostres ofertes de tornada al col·le amb les burgers de vedella a 13,95 euros al quilo, el llom de canya de porc 7,95 euros al quilo, les cuixetes de pollastre a 4,95 euros al quilo i el bistec primer de vedella a 13,90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Arriben els Planadells de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadells, 24 i 25 de setembre.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al Castell d'Hostalric i del Mercat d'Alimentació i Artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va aplegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar el suport a la víctima. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i per la seva família. Els fets haurien passat dissabte al migdia quan la jove havia sortit a córrer per una zona boscosa pròxima a la urbanització. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i continua treballant per identificar i localitzar el presumpte agressor. I l'escola Ignasi Milei Ferrer de Tossa de Mar afrontarà obres de millora per valor de més de 208.000 euros. El Departament d'Educació ha presentat a l'Ajuntament el projecte per renovar finestres i incorporar sistemes de protecció solar als edificis d'infantil i primària. L'actuació busca millorar l'aïllament i el confort tèrmic, la ventilació, la seguretat i l'eficiència energètica del centre. Les obres tindran una durada prevista de 5 mesos i els treballs a l'interior de les aules es prioritzaran durant els períodes no lectius. L'alcalde Martí Pujals assegura que les millores donen resposta a una reivindicació històrica de la comunitat educativa i també de l'Ajuntament. De l'àmbit general, destaquem que les comarques gironines han estat una de les més afectades pel temporal de pluja de les últimes hores. Els bombers han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. A Fornells de la Selva s'han superat els 60 litres per metre quadrat, a Cassà de la Selva el 52 i a Banyoles el 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat a Canyelles. Al municipi d'Olivella han trobat mort el conductor d'un vehicle que havia estat arrossegat per la riera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts. Història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

0: tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
7: Aquesta setmana ens centrem amb les...
8: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
8: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
11: No, l'última vegada fa 18 anys.
8: 18 anys!
10: Moltes coses.
12: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
13: per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
14: És un bombonet de programa. És un programa estable, la música en català en un moment excepcional.
15: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
16: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
17: Un altre cop l'extinció, no!
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Del 23 al 27 de setembre, descobreix la Fira de Calella.
1: I quina sort tenir el Maresme.
0: Aquest any celebrem la nostra essència, la cultura de mar i damunt amb el cor del Maresme. Vine a fer el vermut solidari, balla amb els concerts, gaudeix de l'espai Familiarium i deixa't portar pel talent maresmenc. Fira de Calella i l'Alt Maresme. Tota la programació a firadecalella.cat.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: L'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Sint, situada al polígon de Canauleta, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies Protecarp reclama que s'aturi el projecte pels riscos ambientals i per la salut que, segons anuncia, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar 49 vegades el valor permès. Més qüestions, el bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat. En concret, el servei va registrar 352.621 passatgers, un 9,3% més en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen les actuacions per millorar el transport públic. La renovació de l'estació d'autobusos compta amb una inversió de 900.000 euros, mentre que el pròxim 23 de setembre acaba el termini per presentar ofertes per construir el BRCAT, el carril entre Lloret i Blanes. El futur corredor tindrà 7,2 quilòmetres entre l'estació d'autobusos de Lloret i l'estació de tren de Blanes, amb carrils reservats per als autobusos, un carril bici bidireccional i nous passos de vianants. De l'àmbit general, destaquem que Ursula von der Leyen proposa reforçar la coordinació europea davant les amenaces híbrides i crear un Consell Europeu de Seguretat amb socis com el Regne Unit, el Canadà, Noruega i Ucraïna. La presidenta de la Comissió Europea ho ha anunciat aquest dimecres durant el discurs sobre l'estat de la Unió. Von der Leyen ha advertit que la pau està amenaçada i ha fet referència als recents incidents a Lituània, Dinamarca i Polònia, així com als atacs i sabotatges que les autoritats europees atribueixen a Rússia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. Demà divendres seguirà l'ambient inestable. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park.
2: Però no tot són bones notícies per aixecar els promotors, la ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music i la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilori en extrem, eh? I és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada, el rock, serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
2: Si vol, clar. Si no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: amb 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Radio Marina.
3: L'agenda de Radio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser, que es pot visitar fins al 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També fins al dia 18, fins demà, divendres, jornades de donació de sang i teixits a la planta baixa de la Biblioteca Roberto Bolaño de Blanes. I també, el cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, el proper cap de setmana, Blandés, ciutat romana, amb recreacions històriques i la sisena Fira Romana. Lloret de Mar celebra aquests dies la Setmana de la Mobilitat Sostenible amb diferents activitats programades. Aquest cap de setmana hi ha concerts, el diumenge dia 20 la pedalada popular i també el dia sense cotxes. I també aquest cap de setmana del 18 al 20 de setembre finals de les Skateboard Series. A Tossa de Mar continua la campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba fins al 4 d'octubre i també el festival Nits a Dalt de Vila el dia 19 dissabte, tribut a l'Axan Busto a la Vila Vella. A Tordera, aquest dissabte, hi ha la pedalada familiar emmarcada dins la Setmana de la Mobilitat, amb sortida des del Parc de la Sardana, cal inscripció prèvia. I a Santa Susana, aquest dissabte, finalitza el festival Micròmetre, a la Masia Can Mas de Dalt. També a Santa Susana, aquest dissabte, festival Monje Forever, un certamen que combinarà música electrònica i solidaritat per recaptar fons per a la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. A Palafolls, des d'aquest dissabte i fins al dia 2 d'octubre, hi ha el cicle clàssica a Sant Genís de Palafolls, amb un cicle de 3 concerts a l'església parroquial de Sant Genís. I acabem a Fogars de la Selva, aquest diumenge, al Museu de la Pagesia, tallers i jocs tradicionals per a tota la família.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar posa en marxa el projecte Tradicions que eduquen, que utilitza el patrimoni

0: dels centres sanitaris. Davant de l'entrada principal de l'Hospital de Calella s'han instal·lat 3 arcs amb capacitat per a 6 bicicletes. També s'han col·locat 3 mòduls per estacionar fins a 27 patinets repartits entre l'hospital, el CAP de Calella i el pati de serveis. Aquest últim serà d'ús exclusiu per als treballadors. Fins ara els centres no disposaven d'espais específics per aparcar patinets. La iniciativa també respon a una demanda dels professionals recollida en una enquesta de mobilitat feta l'any passat. De l'àmbit general destaquem que una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema que permet detectar incidències a rodalies entre 30 i 40 minuts abans que apareguin els canals oficials. El sistema utilitza intel·ligència artificial per analitzar els missatges que publiquen els usuaris a la xarxa social X sobre retards, avaries i altres afectacions ferroviàries. A partir de factors com el nombre de viatgers que informen d'una mateixa incidència, el nivell de detall o la fiabilitat de la informació, l'eina selecciona les dades que considera més rigoroses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat serà abundant, deixant el cel tapat. Aquesta nuvolositat pot anar acompanyada també de ruixats. Les temperatures màximes se situaran en els 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park.
2: Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music, la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilorient extrem, eh? I és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
2: Si vol, clar.
3: Si
2: no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Ràdio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
3: Tornem a activar la cançó de la setmana després de les vacances de l'estiu. Protagonistes, himnes dels 80 del pop espanyol, representants de la generació X. En proposaven 3, La fuerza del destino de Mecano, que ha quedat en tercera posició amb un 22%, Las 100 gaviotas, de Duncan Du amb un 32%, i la tercera proposta i guanyadora, Aquest lobo hombre en París, el mític èxit de La Unión amb un 46%. La Unió, una banda superestrella formada l'any 82 amb la veu inconfusible de Rafa Sánchez, publicava l'any 1984 l'àlbum Mil Siluetas. Un àlbum que, entre d'altres èxits, incluïa aquest Lobo Hombre en París, una metàfora profunda sobre la soledat, basada en un conte original de Boris Vian, una història sobre el mite tradicional de la licantropia, que va aconseguir ser número 1 de vendes durant 9 setmanes consecutives i un disc d'or a Espanya. Aquest Lobo Hombre de la Unió va ser classificat per la revista Rolling Stone en el número 61 de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. I després de l'estiu i gràcies al 46% dels teus vots, passa a ser la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Nou hombre en París, a la Unió. Gràcies al 46% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Imagina una nit màgica. Una església oberta al cel, les muralles de la Vila Vella, el mar i música en directe sota les estrelles. Això són les nits a dalt de Vila de Tossa de Mar. Cada dissabte de setembre a les 10 de la nit i en un escenari únic, reviu els grans èxits de Michael Jackson, L'Axe amb Busto i La Oreja de Van Gogh i tota l'emoció de la veu de Lisa Mas. Concerts gratuïts, història, mar i música sota les estrelles. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.

0: Carolina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Atenció, amants de la música. El proper 26 de setembre, la Fira del Disc a Espai Susanna. Vinils, música, oferta gastronòmica i bon ambient tot el dia a l'aire lliure. Vine a remenar i descobrir autèntiques joies musicals. I a les 6 de la tarda, gaudeix del directe de The Tasting Band. Recorda, el 26 de setembre, Espai Susanna, carretera nacional 2, quilòmetre 673 de Santa Susanna. Fira del Disc, la trobada per als amants de la música.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 755 0401. Recupera-Auto, el teu desballestament de confiança.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aiguaviva Park. L'Ajuntament va convocar ahir al vespre una concentració davant del consistori que va aplegar un centenar de persones per condemnar els fets i mostrar el suport a la víctima. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la jove per tot allò que pugui necessitar i ha demanat màxim respecte per ella i per la seva família. Els fets haurien passat dissabte al migdia quan la jove havia sortit a córrer per una zona boscosa pròxima a la urbanització. Segons la denúncia, un home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i continua treballant per identificar i localitzar el presumpte agressor. I l'escola Ignasi Milei Ferrer de Tossa de Mar

0: temporal de pluja de les últimes hores. Els bombers han concentrat a la regió d'emergències de Girona 33 avisos, principalment per acumulacions d'aigua i caigudes de branques. La pluja també ha deixat registres destacats al territori. A Fornells de la Selva s'han superat els 60 litres per metre quadrat, a Cassà de la Selva el 52 i a Banyoles el 50. Al conjunt de Catalunya, les quantitats més elevades s'han registrat al Garraf, amb més de 85 litres per metre quadrat a Canyelles. Al municipi d'Olivella han trobat mort el conductor d'un vehicle que havia estat arrossegat per la riera. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El municipi de Vidreres ha mostrat el seu rebuig a l'agressió sexual denunciada per una jove de 22 anys dissabte passat a la zona d'Aigua Viva Park.
2: Però no tot són bones notícies per Shakira i els promotors. La ubicació dels concerts al barri de Villaverde, la construcció d'un estadi de posar i treure, ha provocat un xoc entre el govern, els veïns del recinte d'Iberdrola Music i la Comunitat de Madrid. A més, el suposat estadi no deixa de ser una estructura metàl·lica que probablement faci de caixa de ressonància, o sigui que allò serà com un altaveu. Es sobrepassaran els límits de decibels permesos.
1: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. La regulació demandarà, a més, la supervisió paterna fins als 15 anys.
2: Avui teníem un dilori en extrem, i és perquè anem de la cançó de cantautor a això. La nostra propera aturada al rock serà el protagonista.
3: Si vol, sí, eh?
2: Si vol, clar. Si no vol, doncs no.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Arriben els Planadeis de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Planadeis, 24 i 25 de setembre.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No em vull saber. Del 22 al 27 de setembre, Calella batega més fort que mai. Arriba la Festa Major de la Minerva. Vibra l'embalat amb els diets, els catarres, banda neon, diversiones i molts més. Compartim la tradició, l'emoció i la cultura. Aquest setembre, sent l'orgull calellenc. Festa Major de la Minerva. Tota la programació a calella.cat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: fins a 90 euros al quilo. Recorda, vine a visitar-nos al carrer Jacint Verdaguer 11 de Blanes.
1: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Veïns d'Arbúcies han portat al Parlament la seva oposició a l'ampliació de la planta de reciclatge i valorització de metalls a Cint, situada al polígon de Canauleta, a tocar del Parc Natural del Montseny. La plataforma Protegim Arbúcies Protecarp reclama que s'aturi el projecte pels riscos ambientals i per la salut que, segons anuncia, podria comportar. L'entitat assegura que l'ampliació permetria multiplicar per 6 la quantitat de residus gestionats fins a arribar a les 572.000 tones anuals. Alhora, la portaveu de l'entitat, Sònia Trigo, afirma que les analítiques encarregades s'han detectat concentracions de diversos metalls pesants per sobre dels límits establerts i sosté que en el cas del plom s'arribaria a superar 49 vegades el valor permès. Més qüestions, el bus urbà de Lloret de Mar continua guanyant usuaris i va superar els 352.000 viatgers l'any passat. En concret, el servei va registrar 352.621 passatgers, un 9,3% més en un context de canvis i ampliacions de l'oferta de transport públic al municipi. A més, des del juliol, el transport urbà de Lloret està integrat en el sistema tarifari de l'ATM de Girona, fet que permet utilitzar els mateixos títols en els autobusos urbans i en les línies interurbanes integrades. En paral·lel, continuen les actuacions per millorar el transport públic. La renovació de l'estació d'autobusos compta amb una inversió de 900.000 euros, mentre que el pròxim 23 de setembre acaba el termini per presentar ofertes per construir el BRCAT, el carril entre Lloret i Blanes.

0: així com els atacs i sabotatges que les autoritats europees atribueixen a Rússia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les nuvolades seguiran aquest dijous al quadrant nord-est amb alguns ruixats. Mentrestant, les temperatures màximes se situen en valors de 25 graus. Demà divendres seguirà l'ambient inestable. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
4: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes, amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Et busco i t'habito.
0: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Tossa de Mar posa en marxa el projecte Tradicions que eduquen, que utilitza el patrimoni i les llegendes locals per treballar la perspectiva de gènere i l'educació emocional entre els infants. La iniciativa arribarà als 239 alumnes de primària de l'escola Ignasi Melé i Ferrer. El programa vincula diferents personatges i espais de Tossa amb emocions i qüestions com els estereotips de gènere, la vulnerabilitat, la responsabilitat o la construcció de relacions igualitàries. Cada curs participa en un taller adaptat a la seva edat i en activitats relacionades amb el patrimoni local. I també destaquem avui que l'Hospital de Calella i el CAP del municipi incorporen nous aparcaments per a bicicletes i patinets. La mesura coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat i busca fomentar els desplaçaments sostenibles tant entre els usuaris com entre els professionals dels centres sanitaris. Davant de l'entrada principal de l'Hospital de Calella s'han instal·lat 3 arcs amb capacitat per a 6 bicicletes. També s'han col·locat 3 mòduls per estacionar fins a 27 patinets repartits entre l'Hospital, el CAP de Calella i el Pati de Serveis. Aquest últim serà d'ús exclusiu per als treballadors. Fins ara els centres no disposaven d'espais específics per aparcar patinets. La iniciativa també respon a una demanda dels professionals recollida en una enquesta de mobilitat feta l'any passat. De l'àmbit general destaquem que una estudiant de la Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat un sistema que permet detectar incidències a rodalies entre 30 i 40 minuts abans que apareguin els canals oficials. El sistema utilitza intel·ligència artificial per analitzar els missatges que publiquen els usuaris a la xarxa social X sobre retards, avaries i altres afectacions ferroviàries. A partir de factors com el nombre de viatgers que informen d'una mateixa incidència, el nivell de detall o la fiabilitat de la informació, l'eina selecciona les dades que considera més rigoroses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres la nuvolositat serà abundant, deixant el cel tapat. Aquesta nuvolositat pot anar acompanyada també de ruixats. Les temperatures màximes se situaran en els 25 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

nosaltres preferim les veus de veritat, els concerts en directe, les que emocionen pujades a un escenari. Aquelles veus recuperar en l'actualitat la veu de la gran Chaka Khan. El seu nom real és Yvette Mary Stephens, de Chicago, nascuda el 1953 i que avui serà la nostra estrella convidada. Així comencem amb aquest Love You All My Lifetime. Benvinguts, avui especial Chaka Khan i molt més a l'hora de les notes.

molt més per descomptat i sempre del millor que guardem a la nostra selecció especial. Amb aquest Come Around and Love Me de Jalen Gonda. Estàs a l'hora de les notes.

0: L'Hora de les Notes, amb Carles Gilibets.
1: The Charities ens en recorden el millor del soul, dels 60, però això és contemporani. El Move On, des de L'Hora de les Notes.

Estela LaRussell és tot una artista de cap a peus. I temes com aquest ho demostren. Són les peces exclusives seleccionades a l'hora de les notes. Es diu New Directions. Així que una nova direcció i una mica de jazz contemporani des de l'hora de les notes.

Això sí que és contundent, oi? Dia de fer la bugada amb aquests anglesos que en els últims mesos estan donant molta guerra. I wanna love you, babe. Anota el seu nom, Launchy Day. Ja saps que avui protagonista absoluta és Chaka Khan i segurament aquest és un dels mítics i més coneguts temes. Atenció que els Party Peoples també s'han atrevit a donar-li un toc en aquest 2026.

Tocs de samba, de nujas, funky i el, evidentment, toc màgic del creador i cantant dels Black Eyed Peas, aquí col·laborant amb un bon grapat de gent. Wyclef Jean, amb Fred Quarter i la veu de Harry Manson, Robert Glasper i Tam, aquest crooker.

Buscala i descobreix el que ens aporta aquesta veu tan especial, la de la cantant Jacotín, que arriba a l'hora de les notes com una de les més noves i que tindrem molt present en els propers dies. Stop Calling és com es diu aquesta cançó que ja ens deixa a les portes de quelcom divertit i fresc, en directe i amb tota la banda del senyor Robin Thunder, amb els seus teclats i aquest seu tan especial dels 80. Just a Little Fun.

Un altre clàssic recuperat i que sona millor que mai. Veu super reconeguda i el millor representant del que arriba des de França. Barry Can Swing, amb aquest Dance, Dance, Dance.

Segurament ja saps que són com una spin-off dels Jungles i mira la trilogia dels seus vídeos perquè al·lucinaràs. Aquesta es diu Over, són Lucky Honey.

0: Més de 70 milions de discos venuts, 10 Grammys aconseguits, ha col·laborat amb Cher, Elton John, Joni Mitchell o Whitney Houston, entre d'altres. I tot i que al principi del 2000 va deixar momentàniament el món de la música, no ha parat mai i ara torna a ser actualitat al costat de Noob Doogie Duck i un àlbum increïble que et recomano. Però no podem deixar de banda un dels més clàssics i segurament la cançó més coneguda a nivell mundial de Chaka Khan, I Feel For You. Especial Hora de les Notes. I amb ella i amb aquesta cançó, que és tot un clàssic, arribarem a complir els nostres 60 minuts de música setmanal.
1: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.